0: Inges dis un forços pregarios, de nuèch, de jun, lustres cal del tent, desempei l'albo fins a miejun nuèit. De pregadissos. Del 1er de genier al 31 de desembre. Comprengueretz que lo demorau pas plus de temps per treballar tutto las terros e fa las cullidos. A l'aro, dil lo redol, hi havia un mulun de paisans que facien valer l'urbé. Si que no, l'herbo e los bartasses haurien menjat tot.
1: Vei matí, Milú, sens cap de terra, s'encaminava de vers Camborumal. Cusi que sió can anar a pagar lo fermatge, sem per tots sants. L'année ploratxo, me dis las castanyals, serà a l'abric sul cobert de las fuelles russelos ja. Coneix lo camí, cada annado, dos cops l'ans, pel mes de mai de novembre, monto fins a Camborumal.
0: Aco fa un obra burado que partiguet. Pico mi aggiur al cluquet de San Bauselli. Sull'eschero se vei lo mondegliat un pau d'arre. Aro la terra e il rugio e sabrunuso. La brugo buto dinza che rugieras. Un opicciuno da balado e passo da ballagiasso. L'aiso l'ort sull'adreccio. Al de jus un duzzeno de pors grassets musillon pel pradel. Milú a talent e mai que mai placet. Encaminant se'n penso dins un cap.
1: Los monches tardaron pas a dinar e segur me cuvidarou. Au un brave ventre chus la raubo de buro espeso. Al cubel la pitenso de huesse buno e l'ubitabé. Los monches aimo sobu. Ai tal farai un brave sadul e beurai un bou cop. Serà tan de pres, tendrai aco. Regagliardit a longo lo pas. Arribo, davalo tres graso e dintro dins la capello per la porto del funs. Veleus que su a la prigario?